0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. It's my life. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Quina calor que fa. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu. Des del cor de la Costa Brava.

0: Bon dia, com esteu? Avui és divendres 26 de juny del 2026. A Torrent han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 46 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 24 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que Josep Molines es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire d'Empordà a les eleccions del 2027. A més, que el Palau Solterra presenta una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana. I també que s'han albirat tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí a tocar de les Illes Medes. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb un dels membres d'Edicions Tremendes, en Ramon Bertrina, que presenta la 8a edició del Pati de Can Gil avui mateix, avui divendres. I com cada dos divendres parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer per acabar de rodonir tot aquest programa. De seguida ho repassem tot abans, però hem de repassar aquests titulars de les notícies al Baix Empordà. I saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que Josep Molines es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire d'Empordà a les eleccions del 2027.
1: L'actual alcalde ho ha confirmat en una entrevista al Supermatí, en la qual ha anunciat que ja prepara una candidatura amb continuïtat i noves incorporacions. Reconeix que fa un any encara tenia dubtes, però ara defensa un projecte centrat en les millores municipals, la renovació del poble i l'impuls de noves activitats locals.
0: I el Palau Solterra presenta una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana.
1: Portes endins els arxius dels altres reuneix més de 300 fotografies vernaculars de la col·lecció de Jordi Barón. Comissariada per Fèlix Pérez Vita, es podrà visitar fins al 15 de novembre i posa en valor les imatges anònimes com a patrimoni cultural i documental.
0: I parlem de natura, perquè han albirat tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí a tocar de les Illes Medes, Joan.
1: El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia, quan els passatgers de la barca no li van detectar els animals, mentre anaven per aquesta zona de la Costa Brava.
0: I en Andreu farà parada aquest dissabte a la plaça Catalunya de la Pera per presentar Vigília dins de la programació del Festival Ítaca.
1: La cantautora actuarà acompanyada, com és habitual, de Marina Arrufat, en un concert que fa una part d'una gira que va començar fa un any i mig i que aquest estiu s'ha traslladat dels teatres i auditoris als escenaris a l'aire lliure.
0: I estimats fans dels Beatles, han rodat escenes d'una tetralogia sobre els Beatles a Palamós, Joan.
1: Les quatre pel·lícules s'estrenaran de manera simultània i donaran el punt de vista dels membres de la formació John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. El projecte arribarà a les grans pantalles l'abril del 2028.
0: I Ultramort s'estrena al Festival Itinera amb Marta Blu i Andreu Domènech.
1: L'acte, que es celebrarà el 5 de juliol, també presentarà els 10 projectes guanyadors del talent musical dels micropobles. La iniciativa impulsa artistes locals i amplia les oportunitats culturals fora de les grans ciutats de tot Catalunya.
0: I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que més de 700 establiments gironins participen aquest estiu en la campanya Banderes Verdes.
2: Més de 700 establiments hostalers de les comarques gironines participen aquest estiu a la campanya Banderes Verdes. La iniciativa premiarà els municipis i negocis més compromesos amb el reciclatge de vidre i la sostenibilitat ambiental.
0: I la Biblioteca de Palafrugell inaugura l'exposició In Bloom de Carla Iglesias.
2: L'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura aquest divendres l'exposició In Bloom de Carla Iglesias. La mostra, inspirada en la natura i el mar, es podrà visitar gratuïtament fins al 24 de juliol.
0: I també parlem d'inauguracions perquè el Castell de Calonge reuneix més d'un centenar d'obres de Francesc Artigau i Robert Llimós.
2: El Castell de Calonge inaugura aquest dissabte dues exposicions dedicades a Francesc Artigau i Robert Llimós. Les mostres reuneixen més d'un centenar de pintures i escultures i es podran visitar fins al 2 d'agost.
0: I com sempre diem, més enllà de l'Empordà passen coses, i és que la Moncloa ha confirmat que hi ha almenys dos ciutadans de nacionalitat espanyola que han mort pel doble terratrèmol a Veneçuela. Per ara no se saben si són catalans. L'última xifra de víctimes és de 235 morts, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, dels quals 80 són espanyols. En les properes hores s'hauran de conèixer més novetats sobre aquest doble terratrèmol que va afectar a Veneçuela en la jornada d'ahir. El Congrés dels Diputats ha aprovat la moció del PP que demana a Pedro Sánchez una moció de confiança i la dimissió, amb els vots a favors també de Junts. És la moció amb què els populars volien demanar eleccions anticipades, però que la mesa del Congrés va acabar vetant. I també en el Congrés dels Diputats s'ha donat llum verda a la norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. Qui facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'estat espanyol s'ha afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. I com a mínim 17 persones han resultat ferides després que el conductor d'un cotxe hagi embestit una multitud que celebrava la classificació de Mèxic per als 16ens de final del Mundial de Futbol. Ha passat aquest dimecres a la nit a Los Cabos, al nord-est del país, i segons han informat les autoritats locals, un conductor ha atropellat un grup de persones que ocupava el carrer mentre celebrava el triomf de la selecció davant la República Txeca. Idrescat ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, l'organisme que organitza el Festival d'Eurovisió. Concretament ho ha fet com a membre auxiliar, una nova categoria que ha creat la UER per regions sense estat, en la primera assemblea general que celebra l'entitat després de la 70a edició del certamen a Viena d'Eurovisió, en la qual, recordem-ho, no va participar a Espanya, entre d'altres països. I ara anem a fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui al Baix Empordà. I és que tindrem una jornada plenament estiuenca. El dia ha començat amb ambient suau i núvols pocs alts, però ràpidament dominarà el sol a tota la comarca. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant i s'arribarà a valors que rondaran entre els 30 i 34 graus a l'interior del Baix Empordà, amb les màximes una mica més moderades a la façana en el litoral gràcies a la marinada. El vent serà fluix a primera hora, però a la tarda entrarà aquesta marinada que ens pacificarà una mica més aquest temps. Al cap de setmana tindrem temps bastant similar, les temperatures s'enfilaran al migdia cap als 30 graus i això podria portar a una situació de valors de calor que hem anat gaudint aquests dies o suportant aquests dies. Les temperatures sí que s'acabaran moderant una mica al llarg del diumenge, doncs esperem aquesta calor que ens ha d'acompanyar durant els propers dies. Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltem Late Night Talking de Harry Styles i en breus tornem.

0: Supermatí.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
5: Mama, què et passa?
4: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
5: I el papa?
4: El teu pare, el primer.
6: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: I quan falta poc més d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, anem a parlar del cicle del Pati de Can Gil, que donarà el tret de sortida a la seva 8a edició avui 26 de juny amb una proposta que combina poesia i música al Parc Amagat de Mata Judaica. La iniciativa impulsada per l'editorial empordanès Edicions Tremendes s'ha consolidat com una cita cultural singular al Baix Empordà. I per parlar-ne ens visita un dels membres i fundadors d'Edicions Tremendes, Ramon Bertrina. Bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
10: Molt bé, primer de tot gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè crec que esteu ultimant els detalls per la cita d'avui, no?
11: Doncs sí, així és. Comencem avui mateix, avui a 8:15. Obrim portes, entre cometes, perquè és un parc i és obert, però comença la primera sessió del Pati de Can Gil, amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
10: Qui podrem trobar en aquesta no, primera cita que tenim del Pati de Can Gil? Perquè, a més, és una cosa que n'hem sentit molt a parlar, però que a vegades és poc coneguda, no?, pel públic general.
11: Sí, i tenim una novetat, que aquest any és itinerant, per tant, també és Can Gil. Dins del municipi de Corçà anem a diversos poblets que formen i que conformen part d'aquest municipi, no?, de Corçà. I les propostes són, cada any són diferents, la base és poesia, però sí que aquest any que acompanya aquesta poesia, no? I tenim saxo i tenim percussió acompanyant a la poesia. Per tant, que tothom vingui al pati de Can Gil, que ens ho passarem molt bé. Mm-hmm.
10: En el cas de la proposta d'avui tenim haikus, no?, amb música.
11: Sí, està basat en el llibre Haikurismes, d'en Jordi Fornos, i aquest llibre fusiona haikus i aforismes, i llavors l'espectacle doncs, ens parla d'això, ens parla d'aquest llibre Fornos d'una forma extesa, no? Aquests haikus, aquests aforismes s'han ampliat, doncs això, no? Acompanyats amb aquest ambient sonors que faran el gaudi avui al Pati de Can Gil.
10: Mm-hmm. I a part d'anar avui a aquest nucli de Mata Judaica, per als que no coneguin Corçà, en quins altres espais podrem veure el Pati de Can Gil i quines seran les propostes concretes per cadascun d'aquests espais? Què hi podrem veure en els propers dies?
11: Doncs, com tu deies, avui és la primera sessió, Mata Judaica, la setmana vinent, sessió dels divendres, i la setmana que ve estarem a Casavells, la següent a Caçada pel Ras, i llavors tenim una sessió especial fora del municipi de Corçà. Ens agrada últimament, els últims anys, fer tres sessions a Corçà, amb la vinculació de l'Ajuntament de Corçà, i fer una sessió especial que en aquest cas serà la Brava Arts de la Bisbal d'Empordà.
10: Mm-hmm. I com va sorgir tota la idea del Pati de Can Gil, no? Perquè aquesta és la vuitena edició, però sí que és cert, no?, que ja veniu treballant tot el tema del Pati de Can Gil. Com sorgeix la proposta i si us esperàveu que acabés evolucionant, no?, sobre el que tenim enguany, no?, que sortiu fora del Pati de Can Gil en si i a més visiteu nuclis diferents del que seria Corçà. No sé si us arribàveu a pensar que la proposta derivaria cap aquí?
11: Doncs ni molt menys, perquè quan comences amb una proposta cultural i crec que poesia, doncs tu dius, ostres, faig això perquè em ve de gust i perquè tinc ganes d'apropar la poesia a un àmbit local, a un àmbit petit. I clar, la proposta va començar en un pati particular d'una casa de curs 1680 i que jo hi vaig viure allà durant 7 anys, i llavors el pati vam fer durant aquest lloc durant 5 anys, i després ja no vivia allà, per tant ja vam sortir fora, primer a la plaça del Rebot de Corçà, i ara l'Ajuntament ens va proposar ganes de fer-ho itinerant i així ha sigut. Aquest any és el primer cop que ho fem així i amb moltes ganes de provar aquesta itinerància poètica.
10: Mm-hmm. Clar, perquè estem parlant d'itinerància poètica, que no és un tema o proposta, no?, habitual que trobem a les agendes culturals dels nostres municipis, però no sé si d'aquesta manera s'obre una mica més l'accés a la poesia per part de col·lectius que a vegades no s'hi vincularien tant.
11: Sí, la idea era aquesta, no? Per una banda, val, que Corçà és un poble petit, però de centralització, que normalment es fa en el nucli del poble, és arribar a aquests petits pobles que formen Corçà i que potser hi ha persones que no es poden desplaçar o que no estan habituats a rebre aquest tipus d'esdeveniments al seu poble. I llavors és això, és apropar la poesia, en aquest cas, no només a aquests pobles, sinó després hi hauria la part de fer conèixer al públic aquests espais tan bonics, no?, que conformen aquests pobles i que són marca Empordà, no?, de cosa bonica, no?
10: A més, jo ho recomano, perquè és que descobrir els micropobles i tots els nuclis que tenen és una aventura força divertida i sobretot ara a l'estiu. I més si ho fem en poesia, encara és més interessant, no?, la proposta.
11: Sí, i convidem a... Molts cops la poesia sembla com que, ostres, la poesia, aniré a veure un espectacle de poesia i serà un paio llegint d'un full i serà superavorrit. No, vine a provar-ho, vine a veure el que programem i estic convençut que la gent que no està acostumada a veure poesia, doncs que s'ho passarà bé, que tindrà emocions, que sentirà coses, sensacions molt diferents. I sobretot això, la idea és fer acostar la poesia amb aquest... la poesia escènica, no? Que, vulguis o no, les persones que s'acostin podran gaudir d'una forma molt més plena, no? Més viva.
10: Mm-hmm. Vull dir, és totalment diferent llegir poesia que interpretar aquesta poesia una mica, no?
11: I tant, perquè és més, quan tu llegeixes el llibre, per exemple, avui, que és l'espectacle de Haikurismes, no? Si tu llegeixes el llibre diràs, ostres, em vaig cap aquí, vaig cap allà, tinc aquesta sèrie de sensacions, però l'espectacle et portarà a uns llocs molt diferents, perquè els artistes han construït un fil conductor, un leitmotiv, diverses escenes a través d'això, no?, dels registres musicals, i ens portaran on ells vulguin, no?, i cadascú ho sentirà d'una forma diferent. Jo crec que aquesta és la cosa bonica, no?, de la transformació de la poesia escrita a la poesia oral, no?
10: Mm-hmm. Mm-hmm. Esclar, no sé si caldria fer més pes, ja no dic des de únicament del sector editorial, sinó dels lectors, per valorar un gènere com és la poesia, és a dir, se li hauria de donar més valor a aquest gènere literari?
11: Sí, pensa també que, per una banda, sí, se li ha de donar més valor, perquè és un dels gèneres més pobres, més amb menys seguidors, no?, menys lectors literaris. Per una banda, sí, se li hauria de donar més pes a través de les institucions, a través de l'educació, a través de la programació, perquè, clar, si t'hi fixes, els llibres que surten per la tele, la majoria és narrativa, no? I llavors, clar, la narrativa s'ho emporta tot, amb tot el respecte, i llavors, sí, tot de més, també. Però sí que hi ha una moda, i fa molts anys que la moda és narrativa. Si visquéssim al segle XVI, no, perquè en aquella època la moda era teatre o era poesia, no? I si escrivies narrativa, doncs potser no et guanyaves la vida.
10: Mm-hmm. La poesia és un gènere que permet barrejar altres estils artístics, és a dir, quan parlem de poesia, no? Aquí, per exemple, al Pati de Can Gil podem veure poesia combinada amb la música, no? Que això és altres gèneres potser no ho permeten tant. És un valor afegit que té aquest gènere?
11: Totalment, totalment. És a dir, la transformació, el que et comentava abans, no? D'una obra escrita, d'un poemari a un espectacle oral, doncs, que puguis fusionar-ho amb diverses disciplines, no només amb música, sinó amb dansa, amb videoprojecció, amb circ, amb el que tu vulguis. I sí que altres gèneres literaris potser no són tan propers a això, no? No són tan oberts o no poden evolucionar, transformar-se tant per trobar aquell lligam amb altres arts, no?
10: Mm-hmm. I ja per anar acabant, Ramon, no sé si espereu que l'edició d'enguany repeteixi xifres de públic d'altres edicions. No sé, què espereu de l'edició d'aquest any?
11: Bé, és un misteri, no? Perquè el provar aquest format itinerant, doncs no sabem com reaccionarà el públic i el pati, i també no sabem quin nou públic podrà portar aquest format. Però sí, estem contents. Les persones que ens van seguint per xarxes o persones properes tenen moltes ganes d'aquest inici del Pati de Can Gil. Que comenci ja, perquè tenim moltes ganes de veure les noves propostes d'aquest any, no? I de gaudir-ho tots plegats, i jo crec que anirà molt bé aquest format, i segurament quan ens veiem, Maria, t'ho diré.
10: Exacte,
11: anem molt bé.
10: Exacte. Jo espero que ens veiem i que em diguis que ha sigut tot un èxit i fins i tot potser dono alguna visita per allà al pati de Can Xila, gaudir també de
11: les... Seria fantàstic.
10: Doncs recordem-ho, avui s'inaugura aquest cicle del Pati de Can Gil en aquest parc amagat de Mata Judaica a partir de 7:45, si no vaig errada l'hora d'obertura,
11: sí.
10: D'obertura del parc en aquest sentit, i això, que podrem anar a gaudir de totes aquestes propostes al llarg d'aquest mes. Ramon, moltíssimes gràcies per ser al Supermatí i esperem que vagi molt bé aquest cicle. Gràcies.
11: Moltes gràcies.
10: Que vagi bé. Adeu, adeu.
11: Adeu.
10: I nosaltres escoltem una mica de música abans de començar el repàs informatiu. Posem Joan Dausà i Mama Duixa amb Papa, amb Papi, posa-la al disc. Peus a les...

0: I nosaltres, després d'escoltar aquest tema tan estival, tornem amb aquí el repàs informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que Josep Molines es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire d'Empordà a les eleccions del 2027. L'actual alcalde ho ha confirmat en una entrevista al Supermatí, en la qual ha anunciat que ja prepara una candidatura amb continuïtat i noves incorporacions. Reconeix que fa un any encara que tenia dubtes, però ara defensa un projecte centrat en les millores municipals, la renovació del poble i també l'impuls de noves activitats locals, Joan.
1: L'alcalde considera que aquestes incorporacions poden reforçar el grup. També poden aportar idees i noves propostes per al municipi. Molines ha admès dubtes durant els últims mesos i és que fa un any encara no tenia clara la seva continuïtat. Aclareix que la gestió d'un municipi petit exigeix molta dedicació.
2: La veritat que no ho tenia del tot clar fa potser un any enrere, perquè l'alcaldia d'un poble petit sembla que no, però porta moltes coses, has de ser una mica molt polivalent en tot i màxim proper, que això m'agrada molt ser-ho. També tens molta desconeixença, però en el meu cas ja ho dic obertament que sí, que em torno a presentar i de fet ja tinc un equip amb ganes i format, gent que continua del grup, la majoria gent, i gent nova que incorporaré, que crec que poden ajudar-me o ajudar tot l'equip i el poble doncs, a buscar millores i a tenir doncs, un poble doncs, actualitzat i el màxim d'activitats possibles.
1: Segons l'alcalde, el càrrec requereix coneixements diversos i una gran proximitat amb els veïns. Molines valora especialment aquest contacte directe amb la població. El futur projecte buscarà noves millores per a Bellcaire d'Empordà. La candidatura també vol mantenir el municipi actualitzat i un altre objectiu serà ampliar les activitats locals. Molines afronta així una nova etapa política i la candidatura combinarà experiència, continuïtat i renovació.
0: I el Palau Sol Terra presenta una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana. Portes endins, els arxius dels altres reuneix més de 300 fotografies vernaculars de la col·lecció de Jordi Barón. Comissariada per Fèlix Peredita, es podrà visitar fins al 15 de novembre i posa en valor les imatges anònimes com a patrimoni cultural i documental.
1: La proposta ofereix una mirada de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX a través d'imatges anònimes que originalment no van ser creades per formar part de museus ni d'exposicions. Les fotografies datades entre els anys 40 i l'any 2000 mostren retrats familiars, vacances, festes populars, paisatges suburbans, rituals religiosos i escenes domèstiques. L'objectiu de la mostra és reivindicar la fotografia vernacular com un patrimoni cultural i documental. El comissari Fèlix Perecita destaca que aquestes imatges permeten descobrir els clixés visuals d'una època i ofereixen una panoràmica de la vida de la gent corrent. Segons explica, aquest patrimoni ajuda a entendre millor les mentalitats i els costums d'una societat.
3: Dóna informació molt, molt important per una vida de les mentalitats, una història de les mentalitats i el que Unamuno deia, la intrahistòria de la gent petita que no té història. Però a la vegada a mi m'interessa més tot això que la vida dels faraons. O sigui, m'interessa més la vida quotidiana de la gent del carrer que la vida de la gent dels reis o del rei d'Espanya, de l'emèrit.
1: Per la seva banda, Jordi Barón defensa que la gran majoria de fotografies que s'han fet al llarg del segle passat són d'aquest tipus i considera que també mereixen ser preservades. El col·leccionista explica que aquestes imatges són un mirall de la pròpia vida i recorda que documenten experiències compartides que sovint queden fora dels relats oficials de la història.
4: Al final, la història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena? Perquè són fotos que al final són com un mirall. Un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
1: L'exposició s'organitza en 8 àmbits temàtics dedicats a aspectes com la fotografia amateur, els enigmes a les imatges descontextualitzades, el cotxe, els barris perifèrics, la vida domèstica, el temps lliure, els retrats en persones conegudes i la representació de la sexualitat. El recorregut planteja una reflexió sobre el valor dels arxius familiars i la necessitat de preservar una memòria visual que sense la tasca de col·leccionistes es podria perdre. La Fundació Vila Casas considera que aquesta exposició representa una nova manera d'apropar-se a la fotografia. La mostra posa el focus en el valor artístic, social i històric de les imatges anònimes i reivindica la seva capacitat per explicar una història col·lectiva construïda des de la quotidianitat.
0: I albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes. El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia, quan els passatgers de la barca Núria van detectar els animals mentre nedaven per aquesta zona de la Costa Brava, Joan.
1: Malgrat que no és habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n puguin veure de pas per la Costa Brava, especialment durant els mesos d'abril, maig i juny. El rorqual comú és un cetaci considerat com el segon mamífer més gran del món, només superat per la balena blava. Habitualment, la llargada d'aquests animals està al voltant dels 20 metres, si bé l'exemplar més gran documentat fins ara fa 27 metres. El seu pes està al voltant de les 90 tones i les femelles solen ser més grans que els mascles.
0: I en Andreu farà parada aquest dissabte a la plaça Catalunya de la Pera per presentar Vigília dins la programació del Festival Ítaca. La cantautora actuarà acompanyada, com és habitual, de Marina Rufat en un concert que forma part d'una gira que va començar fa un any i mig i que aquest estiu s'ha traslladat dels teatres i auditoris als escenaris a l'aire lliure, Joan.
1: En una entrevista a Ràdio Capital, Andreu ha admès que el recorregut del seu tercer disc ha superat totes les expectatives. La cantant ha explicat que, malgrat que el projecte se situa fora dels grans circuits comercials, la resposta del públic ha estat molt superior a la prevista. Recorda especialment els concerts amb entrades exaurides a l'Auditori de Barcelona o a Paral·lel 62, que considera una mostra de la fidelitat dels seus seguidors. Aquest serà el seu primer concert al Festival Ítaca, una cita que ha elogiat per la seva aposta per descentralitzar la música en directe. Segons Andreu, portar concerts a municipis petits permet acostar propostes que sovint no arriben fora dels grans nuclis urbans. La gira de Vigília també ha suportat un canvi d'escenari. Tot i que el muntatge va ser concebut inicialment per a sales i teatres, la proposta s'ha adaptat amb naturalitat als concerts nocturns a l'aire lliure. L'artista considera que el relat del disc, molt vinculat a la nit i als espais de transició entre la vigília i el son, encaixa especialment bé en aquest tipus d'escenaris.
5: Sí que és veritat que és un concert que té una proposta escènica que potser està concebut més per interiors, però de cop l'estem portant a... Això, a escenaris a l'aire lliure funciona molt bé i al final la gent n'està gaudint molt, que al final és del que es tracta, no? Però sí que ens feia patir nosaltres, potser a l'escenari estàvem una miqueta més incòmodes, una mica més inquietes i al contrari, ho estem gaudint molt i estem aprofitant molt també. Per això, tocar de nit a fora, de cop ha estat una sorpresa veure que també doncs, hi encaixa molt.
1: La cantautora també ha reconegut que cada disc nou comporta una certa incertesa. Tot i això, assegura que el seu projecte se sustenta en un públic fidel que torna als concerts i acompanya cada nova etapa artística. El concert de dissabte inclourà també una de les incorporacions més recents del repertori, la versió de Focs Artificials d'Antònia Font, que la cantant interpreta des dels darrers concerts i que ja s'ha convertit en un dels moments més especials del directe.
0: I roden escenes d'una tetralogia sobre els Beatles a Palamós. Les quatre pel·lícules s'estrenaran de manera simultània i donaran el punt de vista dels membres de la formació, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. El projecte arribarà a les grans sales a partir de l'abril del 2028, Joan.
1: A part de rodar en diferents localitzacions arreu de Catalunya, com Barcelona, Tarragona, Salou, Palamós ha estat un dels escenaris escollits per gravar unes escenes de les vacances privades a les Illes Verges al maig del 1964. A Palamós, concretament a la platja de Castell, s'ha replicat el Yacht Happy Days, on Paul McCartney, Ringo Starr i les parelles de tots dos van passar uns dies de vacances. Paul Mescal i Barry Keoghan han estat els encarregats de donar vida a Paul McCartney i Ringo Starr, respectivament. El projecte també compta amb Harris Dickinson, que dona vida a John Lennon, i Joseph Quinn, que és l'encarregat de portar a la gran pantalla a George Harrison. A Barcelona, Tarragona, a Salou s'han gravat escenes en platges i passejos marítims. Aquesta és una de les grans produccions que aterra la Costa Brava aquest any. Cal recordar que el director britànic Sam Mendes ha dirigit títols com American Beauty, Skyfall o 1917, a part de rebre diversos premis Oscars per a aquests projectes. De moment caldrà esperar fins a l'abril del 2028 per veure aquestes quatre pel·lícules que resseguiran la vida dels Beatles en el seu moment més àlgid.
0: I canviem de tema perquè Ultramort s'estrena al Festival Itinera amb Marta Blu i Andreu Domènech. L'acte, que se celebrarà el 5 de juliol, també presentarà els 10 projectes guanyadors de talent musical dels micropobles. La iniciativa impulsa artistes rurals i amplia les oportunitats culturals fora de les grans ciutats de tot Catalunya.
1: La proposta musical va néixer a Bellcaire d'Empordà. El duet combina el flamenc amb diversos estils de la música llatinoamericana, defensa una música d'arrel oberta i actual i també busca una relació directa amb el públic. Els concerts prioritzen la proximitat entre artistes i espectadors, fent que la música es converteixi així en un punt de trobada compartit. Els dos músics celebren l'inici del recorregut a Ultramort. També destaquen la força dels concerts celebrats als pobles petits. Consideren que aquests espais permeten una relació més directa amb l'audiència i aquesta proximitat fa que cada actuació tingui un caràcter especial. La jornada presentarà els 10 projectes guanyadors de talent musical dels micropobles. Aquesta iniciativa arriba enguany a la tercera edició, una convocatòria que ha rebut prop de 100 candidatures. Els 10 projectes seleccionats entraran a la programació del Festival Itinera del 2026. El programa acumula més de 300 candidatures des de la seva creació. La proposta busca detectar i impulsar artistes vinculats als entorns rurals. Els participants accediran a un circuit professional de concerts i aquest recorregut els permetrà guanyar experiència, escenaris i visibilitat. La iniciativa també vol reduir la distància entre els grans circuits culturals i els pobles menys poblats. El projecte defensa unes oportunitats culturals més repartides i també reivindica els micropobles com a espais de creació. No es presenta només com a receptors puntuals de concerts i activitats. La directora del Festival Itinera, Agnès Fort, reivindica el talent creat fora de les ciutats. Fort defensa el dret dels artistes a créixer sense abandonar el territori. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà Bosch, també destaca el potencial cultural dels municipis petits. Segons Solà, aquests pobles generen talent i creativitat.

0: I Blanes, Lloret, Roses, Sant Feliu i Torroella competeixen per aconseguir una de les banderes verdes del reciclatge del vidre, Berta.
1: Més de 700 establiments hostalers de les comarques gironines participen aquest estiu en la 7a edició de la campanya Banderes Verdes, una iniciativa que reconeix la correcta gestió dels envasos de vidre i el compromís ambiental del sector de la restauració. Els municipis de Planes, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí formen part d'aquesta campanya i competiran amb una vintena de poblacions catalanes per obtenir una de les dues banderes verdes que es concedeixen a Catalunya. La iniciativa mobilitza prop de 2.000 establiments hostalers arreu del país i posa el focus en el reciclatge durant els mesos d'estiu, quan l'activitat turística incrementa la generació de residus. A més, l'organització també premiarà 3 establiments catalans que destaquin pel seu compromís amb la sostenibilitat, valorant aspectes com la gestió dels residus, l'estalvi d'aigua i energia o l'ús de productes sostenibles. L'any passat, l'establiment de Les Corones de Torroella de Montgrí va ser un dels negocis distingits per les seves bones pràctiques ambientals. La campanya vol continuar fomentant hàbits responsables i reforçar el compromís del sector turístic amb la protecció del medi ambient.
0: I Carla Iglesias presenta a Palafrugell In Bloom, una exposició que explora la natura a través de textures, pigments i materials naturals.
1: L'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura aquest divendres a les 6 de la tarda l'exposició In Bloom, una mostra de l'artista Carla Iglesias que es podrà visitar gratuïtament fins al 24 de juliol. La proposta recull l'evolució artística de la creadora i presenta obres elaborades amb diverses tècniques pictòriques. El títol de l'exposició, que significa florint, simbolitza una nova etapa creativa marcada per l'experimentació i la descoberta. La natura és el fil conductor de la mostra. El mar, la fauna i la flora inspiren unes obres que destaquen per la riquesa de textures i relleus. Per aconseguir aquests efectes, Carla Iglesias combina materials com el guix, els pigments naturals, la pintura acrílica i la cera d'abella, creant superfícies plenes de matisos i profunditats com el guix, els pigments naturals, la pintura acrílica i la cera d'abella.

0: exposició dedicada als artistes Francesc Artigau i Rubén Llimós, que reunirà més d'un centenar de pintures i escultures fins al pròxim 2 d'agost. D'una banda, Francesc Artigau presenta Pintura 2020-2026, una selecció de més de 40 obres que construeixen un relat visual dividit en 4 capítols. L'artista reflexiona sobre la infància, la fragilitat humana, el feminisme i la petjada de les persones al món, culminant el recorregut amb una gran pintura creada especialment per a l'exposició. De l'altra, Robert Llimós exhibeix Contacte, una mostra inspirada en una experiència que assegura haver viscut al Brasil l'any 2009. L'exposició inclou pintures de gran format i escultures de terracota i bronze que exploren l'univers, el misteri i la relació de l'ésser humà amb allò desconegut. La proposta permet descobrir dues trajectòries destacades de l'art català contemporani. Les exposicions es podran visitar de dimarts a diumenge entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre al Castell de Calonge.
1: I nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí i de gaudir d'aquesta secció amb en Martí Seguer, escoltem una mica de música, en aquest cas amb Dràcula de Tame Impala.

0: I com sempre, abans d'acabar el supermatí dels divendres, hem de parlar amb en Martí Seguer perquè ens porta totes les novetats tecnològiques i d'oci digital. Martí, estic molt encantada de tornar-te a tenir aquí perquè feia potser mig any que no coincidíem com a mínim.
1: Sí, com a mínim. És veritat.
0: Per tant, em fa especialment il·lusió perquè, sobretot si parlem d'un tema en concret, però veurem quins temes...

0: temes bueno, ens portes avui?
1: Una mica aquest primer va. Ja t'hi porta, eh?
0: Va, doncs comencem parlant de la nova cambra de buit tèrmic que ja ha entrat en servei a Catalunya. Què és això, primer de tot?
1: Doncs mira, Catalunya ja disposa d'una infraestructura que permet simular des d'un laboratori algunes de les condicions extremes que trobem als satèl·lits quan són a l'espai. Parlem de la nova cambra de buit tèrmic, també coneguda com TBAC. És una instal·lació ubicada a l'Institut de Física d'Altes Energies, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, i serà operada per l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. La funció principal d'aquesta cambra és reproduir les condicions ambientals de l'òrbita terrestre, i això vol dir que treballa a nivells de buit molt elevats i també, segons dades del projecte, pot arribar a un buit doncs, d'una pressió molt alta, en menys de 5 hores. I també sotmetre els equips a temperatures que van des dels 80 graus sota zero fins a 100 graus positius, que és més o menys el que pot passar allà dalt. I això és important perquè abans d'enviar un satèl·lit o un instrument a l'espai, doncs cal comprovar-ne el funcionament. I a l'òrbita terrestre aquests aparells poden passar per l'exposició directa al sol, a períodes d'ombra, aquests canvis tan intensos, i la cambra permet simular tots aquests escenaris i detectar també possibles problemes abans d'aquest llançament.
0: Per tant, això és important per evitar que et passin coses com que se t'estrelli el coet o que t'exploti allò
1: exacte.
0: A mitja sortida.
1: Exacte.
0: Molt interessant.
1: Sí, sí. Doncs mira, aquest projecte ha rebut més de 700.000 euros de finançament procedents de la Generalitat i també compleix amb els estàndards de neteja exigits per altres organismes com la NASA, l'Agència Espacial Europea. Per tant, fins ara, empreses i centres de recerca catalans havien de recórrer a laboratoris d'altres països per fer aquestes proves i ara ho podran fer amb coses o amb objectes que no superin els 100 quilos, ho podran fer aquí a Catalunya.
0: Per tant, bona notícia.
1: Exacte.
0: Perquè, a més, estem parlant de que Catalunya últimament està treballant molt
1: s'està posicionant
0: en aquest
1: sector
0: aeroespacial, podríem dir.
1: Exacte, sí, sí. I, clar, això ajuda a reduir costos, escurçar terminis, facilitar aquests desenvolupaments espacials. Bé, la posada en marxa s'espera que sigui, bueno, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. I en termes pràctics, aquesta infraestructura completa una part d'això de la cadena espacial molt important.
0: És que és important, eh? O sigui, sí, sí. Jo m'estic imaginant transportar una estructura allò d'un país a l'altre només per fer proves.
1: Per fer proves. Imagina... Bueno, clar, i que si s'ha d'estar un temps i tots són costos.
0: I imagina't que no et surt bé.
1: No, és clar.
0: Vull dir, has de passar molt mal dia aquell dia. Bueno, canviem de tema perquè parlem ara dels adolescents catalans que viuen més connectats que mai. No em sembla cap sorpresa, aquesta afirmació.
1: No, però et sorprendran les dades perquè aquest informe mostra fins a quin punt la tecnologia forma part de la vida quotidiana dels joves. Segons aquest estudi, el 93,2% dels adolescents catalans està registrant almenys en alguna xarxa social. A més, gairebé 8 de cada 10 participen en més de 3 plataformes. També es destaca una altra dada, i és que el 40% dels infants de 5 i 6 de primària ja tenen mòbil, i aquesta xifra supera el 90% a partir dels que van a l'ESO. L'edat mitjana d'accés al mòbil se situa al voltant dels 11 anys. Això confirma que l'entrada al món digital es produeix cada vegada més aviat.
0: És que
1: i que...
0: Jo estic sorpresa, 11 anys, eh?
1: 11 anys, sí, sí. I també les dades dibuixen una generació plenament immersa en aquest entorn digital. Però l'estudi també alerta que aquesta hiperconnectivitat comporta bastants riscos. Per exemple, un 9,2% dels joves passa més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, però és que al cap de setmana la cosa puja fins al 21%. I també es detecta que un 6,7% d'aquests adolescents podrien haver desenvolupat un problema a les xarxes, una situació que s'accentua també als alumnats de batxillerat, i sobretot sobre en noies.
0: Mm-hmm.
1: Els investigadors relacionen l'ús intensiu de xarxes amb nivells més elevats d'ansietat, una pitjor percepció de la qualitat de vida i una major exposició a situacions de violència digital. I per això el concepte de benestar digital ja no es planteja només com una qüestió educativa o familiar, sinó que també com una qüestió de salut pública. L'informe també recomana reforçar l'educació digital crítica, acompanyar millor les famílies, regular l'ús d'aquests dispositius als centres educatius i també exigir responsabilitats a les plataformes.
0: És que, esclar, això és important en aquest sentit, sobretot tenint en compte que aquest accés és cada cop més aviat, no? I en joves que vull dir, jo estic pensant en que no tenen el sentit crític gairebé definit.
1: No, esclar, clar.
0: I quan entren a les xarxes has de ser una mica crític en els continguts que trobem. Per exacte. Tant, complicat. Aquesta entrada. Però hem de canviar de tema i hem de parlar de l'oferta audiovisual en català, perquè Disney Plus,
1: el que vulguis.
0: Sí, perquè això va generar molt debat en el seu moment. Crec que és Plus. Incorpora nous doblatges, per tant, bona notícia en aquest sentit.
1: Doncs sí, és que ha incorporat 37 nous doblatges en català al seu catàleg. Aquesta incorporació és fruit d'un acord entre Disney, el Departament de Política Lingüística i el 3CAT. Amb aquest primer paquet, la plataforma arriba a 128 títols disponibles en català. Es tracta de doblatges produïts per 3CAT, que ara passen a formar part d'aquest servei de vídeo sota demanda. Entre les pel·lícules hi ha títols com El diable es vesteix de Prada, Aliens o La casa, El sisè sentit, El signe negre... Bé, en fi, moltes pel·lícules que ja formen part d'aquesta nova biblioteca.
0: Sí,
1: i la majoria d'aquests nous títols provenen del catàleg de 20 Century Studios, companyia adquirida per Disney l'any 2019. En concret s'han afegit 30 pel·lícules d'imatge real, 4 d'animació i 3 produccions que combinen imatge real i animació. I aquesta operació forma part d'un conveni entre Generalitat i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'objectiu, doncs, això és que els doblatges que ja existeixen doncs puguin arribar també a les grans plataformes internacionals.
0: Per tant, bona notícia, perquè és que...
1: Molt bona.
0: L'altre dia mirava per xarxes, no?, gent que volen allò... millorar contingut en català, no?, i promoure aquest contingut en català en persones que volen aprendre català, que són estrangeres. Vull dir que
1: exacte.
0: A través d'aquestes plataformes també és bona notícia que s'aposti per aquesta traducció al català. Vull dir que...
1: I que ho puguin fer, sí.
0: Sí, exacte. A més, crec que el cas de Disney no és aïllat, no?
1: No, s'afegeixen també altres iniciatives que fan portar àudios en català a altres plataformes, costa una mica més de fer-ho. Altres plataformes com Netflix, HBO o Filmin també van fent passets cap endavant.
0: Filmin és veritat que té molta aposta pel mercat català, perquè hi ha grans títols en aquesta plataforma en concret.
1: Moltíssims.
0: Vull dir que bona notícia.
1: Sí.
0: Però ara hem de parlar d'un canvi important a WhatsApp, i és que la plataforma deixarà de dependre només de números de telèfon. Com és això?
1: Doncs mira, és que ja ho vaig avançar fa uns dies, però WhatsApp prepara una de les novetats més destacades de la seva història, i és la possibilitat de contactar amb altres persones a través d'un nom d'usuari, sense haver de compartir necessàriament aquest número de telèfon. Fins ara, el funcionament de WhatsApp s'ha basat gairebé sempre en allò... en necessitar el número de mòbil per parlar amb algú. I amb aquest canvi l'aplicació s'acostarà a altres models, a altres plataformes com Telegram o Instagram, on la identitat digital es pot gestionar a través d'un identificador públic. La novetat pot reforçar la privacitat dels usuaris, això òbviament, i en situacions professionals, comercials o puntuals, una persona podrà compartir el seu nom d'usuari sense exposar una dada personal com és el número de telèfon.
0: Jo estic frisant, per aquest canvi ara mateix.
1: Que només et puguin escriure per l'aplicació.
0: Sí, bàsicament, perquè és que... Sí, que no em puguin trucar, perquè hi ha vegades que dic, prefereixo no rebre, depèn de quines trucades, depèn de quines hores, per
1: clar.
0: Tant... Una eina bastant útil.
1: Doncs sí, pot ser útil també, per exemple, quan es contacta amb una empresa, amb un client o amb algú que vol mantenir una relació més personal. Ara bé, aquest canvi també obre nous riscos, i el principal és la suplantació d'aquesta identitat. Igual que passa en altres xarxes, podrien aparèixer comptes amb noms molt semblants a altres persones, marques, empreses, amb l'objectiu d'enganyar aquests usuaris. Per això la verificació dels perfils i la gestió de la identitat digital guanyaran importància. Les empreses i professionals hauran també de triar molt bé el seu nom.
0: Ostres,
1: sí. Haurem d'afanyar-nos a agafar el nom d'usuari correcte.
0: Ah, perquè llavors suposo que hauràs de posar 8, no sé què, allò com a Instagram, que
1: exacte.
0: Tens com... Bueno, clar, és que...
1: Si vols el teu nom, hauràs d'espavilar el primer dia que ho obrin, que no hi hagi cap altra Maria Alzina que...
0: També hi ha risc que hi hagi noms d'allò... Saps aquells noms que fan gràcia, però
1: sí.
0: Llavors dius... Potser m'he equivocat?
1: Sí. Sí.
0: Potser...
1: Suposo que el podràs canviar, però però sí, sí, és una
0: això
1: cosa...
0: Això pot perillar.
1: Sí.
0: No, no, però és una eina útil i sobretot en aquests casos professionalment, no?, que quan hem de desenvolupar, depèn de quines feines, si ens poden no trucar, potser a vegades és millor, no?
1: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
0: Doncs, Martí, crec que... Arribem fins aquí perquè
1: doncs va, aquí.
0: Acabem aquesta secció amb tu que serveix per posar punt i final a les teves seccions de divendres.
1: Molt bé, ens veiem la pròxima temporada.
0: Exacte, sí, sí. Apa, que vagi
1: bé.
0: Adéu.

I recordem que aquest cap de setmana continuarem tinguent aquest ambient plenament d'estiu amb temperatures que arribaran als 30 graus a la costa i podrien arribar als 34 a l'interior de la comarca. Recordem-ho, avui Josep Molines, dèiem, es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire a les eleccions del 2027. També que el Palau Sol Terra ha presentat una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana. I també que han albirat tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí a tocar de les Illes Medes. Nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia aquí al Supermatí i de moment tornem la setmana que ve, dilluns, a partir de les 8. Que passeu molt bon cap de setmana. Adeu, adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió.
10: Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.

avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Like Babe a Capital.

0: música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
6: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà. Ah,
2: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
6: Mama, què et passa?
5: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
6: I el papa?
5: El teu pare, el primer.
7: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
9: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
10: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
13: Amb Marc Clapés.
12: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
13: La primera llista.
12: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
6: La millor música del món.
13: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: El descobriment de Teddy Swims amb Los Control.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
3: Aquest estiu el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Begur.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
6: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola la Comunicació.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on This Hill, sona de meravella, tu.

0: practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

have we got

Sabrina Carpenter, que ja sap el que és una Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, per exemple, Man Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: aniré a conèixer Ràdio Capital.
1: Per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Èxit original dels anys 80. Portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital, aquest, està embalinint.

Aquesta és la cançó que obre a tope amb la vida, el treball d'Oques Grasses, una cançó 100% positiva que ens encanta i que sona Capital. Elefants, som-hi!

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: una ràdio només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: I ja sonant de fons des de Renaissance Act 2, el disc country de Beyoncé amb aquesta que es diu Texas Hold'em a Capital.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs. Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
11: Cocodril Club.
9: el programa Revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olalà Comunicació.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.com o a info@occitania.cat.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
11: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
4: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Begur.
5: Tens una casa o te'n vols fer una?
6: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
5: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.

0: 5 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25.

0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Olala Comunicació.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona es notícia que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha suspès l'adjudicació del Trufó de Girona arran del recurs presentat pel col·lectiu de crítics. Com ja van anunciar després de la votació fragmentada que va donar contracte a l'empresa Rambla de l'Arc de Cambrils, els crítics han elevat l'afer al tribunal perquè hi veuen irregularitats flagrants. Entre d'altres, que s'hagi adjudicat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, la principal singularitat del Trufó. Ara caldrà esperar la resolució del tribunal. Mentrestant, el cinema es manté obert, també, en espera de resoldre la situació amb els treballadors. I el govern i la Diputació de Girona diuen que la reparació que s'ha fet de la depuradora de Palamós i que s'ha completat en temps rècord no atura el projecte de fer-ne una de nova. La instal·lació va quedar molt malmesa el 21 de gener pels efectes del temporal Harry i es van inundar bona part de les instal·lacions. Després d'un treball d'urgència s'ha aconseguit tornar a posar en funcionament una depuradora que és la que dona servei a més persones de tota la comarca, ja que abasta els municipis de Palamós, Vall-llobrega, Calonja, Palafrugell i Mont-ras. Després dels treballs de reparació que han costat 3,5 milions d'euros, la depuradora torna a estar en ple funcionament des del 12 de juny, un mes abans del previst. I la policia municipal de Girona ha detingut un home per un robatori amb violència en una botiga de la ciutat i un altre per amenaçar amb un ganivet. Els dos incidents van tenir lloc el 17 de juny al barri de la Devesa, amb menys d'una hora de diferència. El primer va passar cap a les 5 de la tarda quan la policia va rebre l'avís que una treballadora d'un establiment comercial de la plaça Marquès de Camps havia estat agredida físicament. El segon cas va passar poc després, cap a 5:45 de la tarda, quan la policia municipal va rebre un avís que una persona amenaçava amb un ganivet un ciutadà en un carrer del barri de la Devesa. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres de les comarques gironines.
3: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, soc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital,
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
3: Mama, què et passa?
2: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
3: I el papa?
2: El teu pare, el primer.
4: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
11: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
12: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
6: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Begú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
6: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Barregem la música que més ha sonat. It's my life. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc, que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
5: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
6: Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Avui, amb una de les novetats més importants de la setmana, comencem l'hora de les notes, directament dels charts més importants dels nous llançaments del team Dion Gilly amb Darling. Avui venim disposats a oferir-te una àmplia selecció de les cançons que segurament estaran a les principals llistes de novetats com valors a tenir en compte. I també ens centrarem en la carrera del cantant Solly Colon, un artista de rhythm and blues que hem descobert recentment i que compleix amb tots els requisits perquè li dediquem part important del programa d'avui. Aquí i ara comença l'hora de les notes.

refrescant i molt adequat per aquesta època de l'any. El nou pop mainstream de Blue the Tiger amb Whisper, que és la cantant i baixista nord-americana que està entrant ja en un nou capítol de la seva carrera musical amb aquest pop disco. Directes cap a les colines més espectaculars per escoltar el nou de Willow. Ja saps que és el nom artístic de Willow Smith. Ens agrada la seva veu i també aquesta manera de produir al costat de Chris Grady. Talk on the Hill.

L'hora de les notes. Mira que ens agrada aquesta guitarra que domina a la perfecció l'escenari i la comunicació 360. Cantant i showman quan cal, John Mayer, agafant el relleu de grans com Eric Clapton, aquí tens una de les seves més conegudes, Slow Dancing in a Burning Room. Tranquil·lament, un ball lent en una habitació que bull.

La veritat és que ha estat una grata sorpresa topar-nos amb aquesta veu i estic convençut que si encara no la coneixes, trobaràs el mateix efecte contagiós. Ella es diu Frine. Esa no soy yo és la cançó que hem descobert des de Mèxic amb aquest pop disco. I per cert, quina línia de baix més potent incorporar. Cantant-me.

0: La barreja perfecta entre la cantant Brandi Barnett i el DJ i productor Elephant, amb el seu exitós Plans. Plans que passen per deixar-se emportar per l'amor, perquè les millors coses passen quan deixes de planejar-les.
1: L'hora de les notes.

0: please, please.
1: Cada setmana, Carles Gilivets presenta L'Hora de les Notes.
2: Com et deia al principi del programa d'avui, dedicat al cantant Sonny Colon, barreja de soul, rhythm and blues i so disco amb una combinació realment perfecta. Escoltarem diferents cançons. Ara, per començar, Disco Mushroom, pau i connexió profunda amb una persona especial.

Aquesta també amb la seva etiqueta més destacada. Una bona composició i base molt marcada amb aquest Morning de Sunny Cole, per ser gravat a Colors Studios. Estàs a l'hora de les notes.

Després tindrem una mica més d'aquest cantant anomenat realment Thierry Tetzu, nascut a Los Angeles l'any 1991. Però ara una altra de les bones cançons d'aquesta selecció setmanal. Hola, si estàs a Formentera, a Sitges, a la Costa Brava o a l'Empordà. Això és Solar.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Anem al rock alternatiu de No Sweets. Bé, és una barreja d'indie pop, rhythm and blues i hip-hop. Així es proclamen com una banda amb textures de rock psicodèlic. Des de San Diego, aquí tens aquest White Rose.

Ella mateixa descriu aquesta cançó com una abraçada càlida. Parla de trobar la pau interior i acceptar allò que arriba quan superes moments de dubtes i pors. Néctar Boone amb Naturali, per seguir després des de l'hora de les notes amb un altre món especial i aquest Feel Like I Do que combina a la perfecció amb un maridatge com el que ens ofereix cada setmana aquest programa. Això és l'hora de les notes.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Michel Martínez ha volgut fer un homenatge amb una impecable versió del clàssic de Womack and Womack. I un tema que segur que recordaràs, i si no, descobriràs avui aquí. Teardrops. Teardrops.

Recorda el seu nom, Sunny Colon, que avui és part important i privilegiada del programa de l'Hora de les Notes. I és que cal escoltar atentament temes com aquest Baby I Don't Mind, estil únic, i després segueix enganxat perquè arriba Supernova.

Últims moments de l'hora de les notes i anem a per un altre descobriment pop d'aquesta setmana, amb Role Model i el seu tema High Hopes 3000. Forma part del seu tercer disc que acaba de sortir aquesta mateixa setmana.

0: protagonista total en la passada celebració anual de Capital Radio a Londres, a més de 80.000 persones a Wembley Arena. Un dels millors artistes d'aquest 2026, sense cap mena de dubte. I una bèstia a part en directe, Sequo, amb Dangerous Lover. Així et dic adeu per aquesta setmana. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Sigues feliç.
1: L'Hora de les Notes.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: al tanto a la platja, a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava. I

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical,

0: I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
2: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.